0: Això és com no s'ha xer, el pescado. Si és fer-te-la.
1: Pregatat, que es pot anar-te a voi.